0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit?
1: En el torn de nit?
0: No trobes cap sèrie que t'enganxi?
1: També a la nit.
0: Ràdio Obrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: El millor de la música a les nits de Ràdio.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Jordi Busquet.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
4: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies. El amor.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro...

0: Ràdio Abrera, són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
4: No te quedes atrás
3: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
4: En Top Música Nueva.
3: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio Abrera.
5: Hola, soy J.C.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
2: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de rimbes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
7: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.

0: Dance with me one more time.
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. 107.9. Els èxits.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Laram. En mobilitat destaquen dues incidències per accident a l'AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat que provoca congestió en aquest punt. També continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció Hostalric per un altre accident amb desviaments senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona. I el govern i la comunitat educativa confien en conèixer al migdia si la majoria del professorat avala el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tancarà a les 12 i, segons els organitzadors, els resultats es faran públics immediatament. Ahir a la tarda ja s'havien superat els vots registrats en la consulta sobre el primer acord, que va ser rebutjat pels docents. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan campanya pel no i mantenen les mobilitzacions. De fet, avui amb noves vagues convocades a Ponent i al Pirineu. I també Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, avui coincidint precisament amb el final del període de consultes. Els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I en clau política, Pedro Sánchez ha anunciat que el govern espanyol iniciarà la tramitació dels pressupostos del 2027 i que aquesta setmana se'n publicarà l'ordre d'elaboració al BOE. El president espanyol ha defensat que seran uns comptes amb un fort component social, especialment en habitatge, i ha deixat clar que manté la voluntat d'esgotar la legislatura, descartant així un avançament electoral. I també la investigació del cas Leire apunta que l'exmilitant socialista Leire Díez hauria intentat pressionar el jutge Manuel Marchena amb l'ajuda de l'excomissari Villarejo per facilitar l'aplicació de l'amnistia. El sumari també recull maniobres per desacreditar causes judicials que afectaven el PSOE. Tot i que en alguns missatges es fa referència a Pedro Sánchez com a número 1, no hi ha proves que el president participés en aquesta trama. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. El primer cos es va trobar a les comportes del pantà d'Utxesa i Tona i el segon a la tarda al riu Segre al seu pas per Lleida. La policia revisa ara les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya. Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: Big Friday on Air.
6: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, arreglato.
5: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda,

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Èxits sense pausa. Ràdio Abrera. Ràdio.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. E-mobilitat continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit i es fan desviaments senyalitzats. Pel que fa a la resta d'afectacions, retencions habituals als accessos de Barcelona, també a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i també a Sant Feliu. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutja el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària, juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació també dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan campanya pel no i, de fet, mantenen les mobilitacions avui amb epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen també la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat. Avui, de fet, coincidint amb el final del període d'aquestes consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i també mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I en clau política, avui el ple del Parlament votarà les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026. La previsió és que aquestes esmenes siguin rebutjades amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns, fet que permetria, per tant, que els comptes continuessin la seva tramitació parlamentària. Es tracta del segon projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa després que al març es retiressin també per una manca de suports. I Pedro Sánchez també ha anunciat que el govern espanyol iniciarà també la tramitació dels pressupostos del 2027 i que aquesta setmana se'n publicarà l'ordre d'elaboració al BOE. El president espanyol ha defensat que seran uns comptes amb un fort component social, especialment en habitatge, i ha deixat clar que manté la voluntat d'esgotar la legislatura, descartant així un avançament electoral. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. El primer cos es va trobar a les comportes del pantà d'Utxesa i Tona i el segon a la tarda al riu Segre, al seu pas per Lleida. En tots dos casos s'està treballant per identificar les víctimes i determinar les causes de la mort. La policia revisa les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, ha assistit aquest dimecres 3 de juny a la tarda a l'acte corporatiu d'inici de la producció dels nous Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, celebrat a la planta de Seat i Cupra del Baix Nord. L'acte ha estat encapçalat pel president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, l'alcaldessa de Sant Esteve Sarrovira, Roser Bruset, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollós, així com d'altres representants institucionals, mentre que per part de la companyia han intervingut el CEO del grup Volkswagen, Oliver Blum, el president del Consell d'Administració de Seat i Cupra, Thomas Schaffer, i el CEO de Seat Cupra, Marcus Haupt. Com deien, la jornada ha servit per donar el tret de sortida a la producció dels nous models elèctrics Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, un pas estratègic en el procés d'electrificació de la indústria automobilística i en la transformació de la planta automobilística del territori. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, en declaracions a Ràdio Abrera.
4: Avui és un dia molt important amb la visita del president de la Generalitat. El conseller d'Empresa també ha vingut. Ha vingut també el president del govern de l'Estat espanyol i també el ministre d'Indústria, amb el Jordi Hereu. Bé, un dia que posem de manifest la producció 100% de dos vehicles elèctrics, que són el Volkswagen, el Polo ID i després també el Cupra Raval, el qual estem molt orgullosos de que es puguin fer a la factoria del nostre polígon empresarial d'Abrera. Que es facin aquests cotxes implica moltes coses. Implica que la transformació ja és un fet. Implica que les empreses que envolten la gran factoria han d'estar preparades també per assolir el repte. empreses. I nosaltres, els municipis, representants de la societat, també hem de disposar per tal d'oferir treballadors i treballadores de valor afegit que puguin establir-se i incorporar-se dintre d'aquest projecte. Aquesta nova era Seat Cupra, avui hem sigut testimonis d'aquests nous models, als quals els desitgem molts d'èxits i que comptaran, com no, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera per tot el que necessitin.
1: El projecte liderat per Seat i Cupra per a l'arribada de la família de cotxes elèctrics urbans, amb nom del Brand Group Core del grup Volkswagen, està cridada

0: protecció. També cal evitar aparcar els vehicles en les rieres, especialment a les zones properes a la desembocadura. I un cop comencin les pluges, s'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals, evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota dels arbres o torres elèctriques i cal extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Per a qualsevol emergència, el telèfon que s'ha de trucar és el 112 i també es pot contactar amb la policia local al 93 770 0981.
1: Abrera Informació. Esports.
0: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha trasplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament serà de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera.

mai ens posem d'acord. Tu sempre guardes i jo tiro tot, saps que tinc la raó. A tu tal la bufa i em dius que no. Jo vaig de cara, tu sempre de costat. Tu vols casar-te?

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. E-mobilitat continua tallada a la GI-555, Arbúcies en direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc aquesta matinada amb desviaments senyalitzats encara. Pel que fa a la resta d'afectacions, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I en clau política, avui el ple del Parlament votarà les esmenes a la totalitat presentades per Junts, PPC, Vox, CUP i Aliança Catalana contra els pressupostos de la Generalitat d'aquest 2026. La previsió és que aquestes esmenes siguin rebutjades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, fets que permetria que els comptes continuessin la seva tramitació parlamentària. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Riba, que és el portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC.
3: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost.
2: Es tracta del segon projecte de pressupostos del govern de Salvador Illa després que el Mas es retiressin per manca de suports i si superen aquest primer tràmit, l'objectiu és que puguin quedar aprovats definitivament al mes de juliol. I pendents avui dels resultats de la consulta, cada Balau ve rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 del migdia i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a l'acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i mantenen, per tant, les mobilitzacions que avui tenen epicentre a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267, volíem dir, els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya, de fet, concentra aquest gruix d'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. La policia revisarà les denúncies de desaparició per comprovar possibles coincidències.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera participa un any més en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el QM, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a cinquè de primària. I aquest dimarts, 2 de juny al matí, l'alumnat ha fet la venda dels seus productes en horari de 9:45 a 12 a la plaça de l'Església i al vestíbul del Mercat Municipal. Enguany s'està duent a terme la setena edició del programa QM. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat, el treball en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Narro, la regidora de Promoció Econòmica Maite Novell i la regidora d'Educació Conchi Sierra.
5: Molt contents del projecte en el qual han explicat com han fabricat de forma comunitària un bànol. També han ficat un portatovallol i que he tingut l'ocasió de visitar i veure com molta gent comprava aquests portatovallols, aquests bànols, i han fet una feina increïble la canalla de la nostra escola. Un projecte que han acompanyat també els professors i professores de l'escola i el qual avui han fet la posada en escena, la posada de gala, que ha sigut la venda al públic després d'un procés de fabricació, de creació de la cooperativa, i molt content. Jo he aprofitat, he comprat també i recomano que tothom s'apropi i que, si no, avui dimarts, que no poden, doncs em sembla que des de l'escola també es posarà a la venda aquests productes, que recomano molt que facin aquesta compra, que a més també té un punt solidari, doncs una part de la seva recaptació tindrà un fons social per tal d'ajudar a la recerca, per tal de de descobrir l'origen de certes enfermedades i també tenen una part d'oci per tal que la canalla, després d'aquesta feina, doncs també pugui gaudir d'una pel·lícula en el cinema.
6: Un any més estem aquí amb els alumnes de 5è de l'Escola Platón, amb la, una altra vegada amb el projecte de QM. Molt satisfets des de l'Ajuntament de Brera i del Departament de Promoció Econòmica de que sigui aquest, aquest projecte tan positiu per als nostres alumnes i bueno, que sàpiguin clar com es crea una empresa i bueno, formen aquesta cooperativa, aquesta aliança entre els alumnes i la manera de treballar, doncs és tot una satisfacció per part de l'Ajuntament estigui aquest projecte recolzat per tot el centre educatiu del Platón.
7: Felicitem tot l'alumnat per haver fet possible la creació d'aquesta cooperativa. Avui, amb la venda dels vostres productes, un ventall i un portatovallons, dos objectes quotidians de gran utilitat, un curs més, han tornat a demostrar que aquesta activitat és fruit de l'esforç i sobretot el treball en equip. Al llarg del curs,
4: l'alumnat de les dues cooperatives explicava així com s'estava

0: mateix estem en el mercat municipal d'Abrera i estem venent portatovallons.
1: Tenim tres tipus de portatovallons diferents. Uns de paret, uns altres de creu i uns altres de rectangle. Valen 3 euros.
2: Per poder inaugurar-ho hem fet una votació a classe i ha sortit la d'un company. Llavors l'hem fet amb les nostres mans i pues, ha sortit molt bé. Els diners podrem fer una activitat a classe o a fora, un cinema o alguna cosa, i el que s'obri el donarem a una associació.
0: Es diu A Tu Vivi, i que significa Associació de Tumors de les Vies Biliars.
3: Podeu veure imatges i vídeos de l'activitat a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Abrera Informació. Igualtat.
3: Des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per 3 sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
6: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
5: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Qué bohemio.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern demana a Junts i al PP que votin a favor del nou model de finançament quan arribi al Congrés dels Diputats. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, els ha recordat que l'any 2001 aquestes formacions van proposar el nou model de finançament.
3: El 2001 el model de finançament va venir d'una proposta entre el Partit Popular i Convergència i Unió, el Majestic. I d'aquell acord polític va néixer el model de finançament que després es va aprovar al Congrés dels Diputats. Perquè en aquell moment es va pensar en el país, es va pensar amb generositat amb el que aportaria aquest nou model. I es va aprovar el 2001, venint de Catalunya, amb un acord entre el Partit Popular i Convergència i Unió, es va aprovar el 2009, venint de Catalunya, amb un govern progressista.
2: En el debat de les esmenes de la totalitat, Romero ha dit que Catalunya està infrafinançada i el nou model permetria tenir gairebé 4.700 milions d'euros més per als propers pressupostos. I pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i el sindicat USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. La votació es tanca a les 12 i els resultats es faran públics immediatament. El pacte actual preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexennis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Mentre USTEC defensa el sí a aquest acord, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i per tant mantenen les mobilitzacions avui en Epicentre, a Ponent i al Pirineu. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya precisament concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I pel que fa a la mobilitat, continua tallada la GI-552 a Arbúcies en direcció a Hostalric per un accident que ha tingut lloc aquesta nit amb desviaments encara senyalitzats. Pel que fa a la resta, retencions habituals als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà, a la C32 a Sant Boi i a la B23 al Papiol i a Sant Feliu. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de criminalitat. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. A Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom i aquesta setmana és el torn d'Energy Dance Studios. Podeu reservar cita i hora al seu web. Aquest divendres 5 de juny hi ha programades diverses activitats. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, de 10 a 2 quarts de 12 del matí a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrim-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut. Al Casal de Joves d'Abrera, a la tarda es fa l'activitat del Digues la teva, dirigida a joves d'entre 12 i 25 anys. I el Cineclub Maruja Torres d'Abrera, programat per aquest mes de juny, un nou cicle amb 3 noves projeccions que giren en torn l'Americana Film Fest. La primera té lloc aquest divendres 5 de juny a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent, on podrem veure l'estrena de Rebuilding.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 6 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que comença amb l'horari d'estiu i es podrà visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons del Montserrat del Consorci del Baix Llobregat. Aquest dissabte és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera El color ens parla, més una mirada a Abrera. L'horari d'obertura és de 10 a 1. Durant tot el dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, el Club Bàsquet Abrera organitza un torneig de 3x3 al pavelló esportiu municipal. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera fira de benestar animal organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que té lloc aquest dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral i diversos carrers del municipi. Compten proves per a totes les edats, que comencen a les 6 de la tarda amb la segona marxa daurada i la 7a marxa bressol, seguides de les curses infantils i lliurament de premis, i a partir de les 8 del vespre es disputaran les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, seguides del lliurament de premis. Trobareu tota la informació sobre el recorregut i les restriccions de trànsit i estacionament als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I aquest dissabte 6 de juny és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per participar a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny en el marc de la Festa Major Jove. El tràmit s'ha de fer a través de la seu electrònica del web abrera.cat, on també podeu consultar les bases.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius

0: Abrera Informació. Activitats.
1: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigida als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 11:45 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10:45 a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes la violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 2:45 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 9:45 a 9:45 i els matins de dimarts i dijous de 10:00 a 2:45 i dissabtes de 10:00 a 2:00. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
1: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del Cicle d'Humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: A chatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
4: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
5: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Mentre USTEC defensa el sí, CGT, la Intersindical i COS fan encara campanya pel no i de fet mantenen les mobilitzacions amb noves vagues avui convocades a Ponent i al Pirineu. De fet, anem ara fins a Tàrrega, on té lloc la manifestació d'aquest territori. Allà hi tenim el nostre company, l'Oriol Gordillo. Oriol, com va tot plegat? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs des de fa tot just 10 minuts i contra tot pronòstic, prop de 200 mestres i professors tallen una de les sortides de Tàrrega cap a l'autovia A2. Prop de 200 mestres i professors s'han mobilitzat aquest matí a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada al sector educatiu. La protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de trens, des d'on els manifestants han iniciat una marxa lenta fins a la rotonda d'accés més propera a l'A2. Una de les principals portes d'entrada del municipi, que ha estat blocada gairebé 3/4 d'hora. Amb música reivindicativa, pancartes i proclames de Niubó dimissió, els convocants denuncien la sobrecàrrega laboral, la manca de recursos i l'augment de les necessitats educatives als centres. Els sindicats asseguren que el malestar és generalitzat i reclamen més inversió, reducció de ràtios i estabilitat per al personal docent. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical i Emili Llorente de CGT.
4: Com a intersindical hem apostat per demanar el vot al no, perquè entenem doncs, que aquest preacord, tot i que té alguns avenços, evidentment, no és suficient per al pla de xoc que necessita l'educació en aquest país.
5: Des de CGT tenim clar que aquest preacord no soluciona l'emergència educativa del país i, per tant, també tenim clar que no firmarem i que continuarem la mobilització.
3: D'aquí tot just una hora, a les 12 del migdia, estarem atents a la resposta in situ i a la reacció d'aquesta munió de mestres i professors al preacord que han de tancar govern i sindicats majoritaris.
2: Així és, Oriol, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Catalunya concentra precisament el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. I el ple del Parlament acull avui el debat de la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra i també els comuns. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Espai públic. Medi ambient.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. ciutats. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva, segons una planificació establerta per barris, amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny, i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania, i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades, i amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Abrera Informació, esports, entitats.
6: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa bressol, les curses infantils, la 2a marxa daurada i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa daurada al projecte La Marató d'en Llerre, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
1: I si ho prefereixes,
0: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, Nicolaje y
2: Decoración. Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments dels resultats de la consulta que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària juntament amb Comissions Obreres i UGT. Una consulta que tot just ha finalitzat ara i de la que en sabrem imminentment el resultat. Recordem que l'acord preveu millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació dels sexenis i també la incorporació de més de 6.000 professionals al sistema educatiu. Actualment, en aquests moments, prop de 60.000 vots han estat emesos d'un cens total d'uns 99.200. Com dèiem, seguim pendents d'aquests resultats, d'aquesta consulta que fins ara ha rebut al voltant del 61% de la participació. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació, precisament amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat també una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i també comuns en matèries com ara salut, educació, habitatge i també drets socials. La votació final està prevista pel proper 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes aquest dimecres a Ponent. Es tracta d'un home i una dona. Segons les primeres informacions, cap dels cossos presenta signes de violència. La dona hauria mort el mateix dia, mentre que l'home estava ja en avançat estat de descomposició. La policia també avisa de les denúncies de desaparició per tal de comprovar possibles coincidències, volíem dir, amb els cossos. I pel que fa al temps, avui el temps farà un gir radical amb retorn dels ruixats i les tempestes a bona part del país. Les primeres precipitacions arribaran al migdia, al Pirineu, Prepirineu i també a la serralada prelitoral i s'estendran després cap a la Catalunya central i també al litoral. I recordem que a hores d'ara continuem pendents, no han sortit encara aquests resultats d'aquesta consulta del sector educatiu que ha d'avalar o bé rebutjar el preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC, professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, ha assistit aquest dimecres 3 de juny a la tarda a l'acte corporatiu d'inici de la producció dels nous Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, celebrat a la planta de Seat i Cupra del Baix Nord. L'acte ha estat encapçalat pel president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, l'alcaldessa de Sant Esteve Sarrovira, Roser Bruset, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollós, així com d'altres representants institucionals, mentre que per part de la companyia han intervingut el CEO del grup Volkswagen, Oliver Blum, el president del Consell d'Administració de Seat i Cupra, Thomas Schaffer, i el CEO de Seat Cupra, Marcus Haupt. Com deien, la jornada ha servit per donar el tret de sortida a la producció dels nous models elèctrics Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, un pas estratègic en el procés d'electrificació de la indústria automobilística i en la transformació de la planta automobilística del territori. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, en declaracions a Ràdio Abrera.
4: Avui és un dia molt important amb la visita del president de la Generalitat. El conseller d'Empresa també ha vingut. Ha vingut també el president del govern de l'Estat espanyol i també el ministre d'Indústria amb el Jordi Hereu. Bé, un dia que posem de manifest la producció 100% de dos vehicles elèctrics que són el Volkswagen, el Polo ID i després també el Cupra Raval, el qual estem molt orgullosos de que es puguin fer a la factoria del nostre polígon empresarial d'Abrera. Que es facin aquests cotxes implica moltes coses. Implica que la transformació ja és un fet. Implica que les empreses que envolten la gran factoria han d'estar preparades també per assolir el repte. empreses. I nosaltres, els municipis, representants de la societat, també hem de disposar per tal d'oferir treballadors i treballadores de valor afegit que puguin establir-se i incorporar-se dintre d'aquest projecte. Aquesta nova era Seat Cupra, avui hem sigut testimonis d'aquests nous models, als quals els desitgem molts d'èxits i que comptaran, com no, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera per tot el que necessitin.
5: El projecte liderat per Seat i Cupra per a l'arribada de la família de cotxes elèctrics urbans, amb nom del Brand Group Core del grup Volkswagen, està cridada a fer accessible l'electromobilitat en tot el continent amb 4 models totalment elèctrics en 3 marques distintes.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses que poden afectar Abrera i la resta del Baix Llobregat durant la tarda-nit d'avui dijous 4 de juny. Recordem que abans que comencin les pluges és recomanable revisar teulades i mantenir nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment els patis o terrats per evitar inundacions. En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació cal que prevegueu mesures de protecció. També cal evitar aparcar els vehicles en les rieres, especialment a les zones properes a la desembocadura. I un cop comencin les pluges, s'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals, evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota dels arbres o torres elèctriques i cal extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Per a qualsevol emergència, el telèfon que s'ha de trucar és el 112 i també es pot contactar amb la policia local al 93 770 0981.
0: Abrera Informació, Esports.
5: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt, amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha trasplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda, i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament serà de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.

0: Pirlo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
1: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: En verdad, ella me gusta más que unos gramos. Se puso a perrear.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la UNO es parla, Maria Lara. Els docents voten que no al preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària amb el suport de Comissions Obreres i UGT. Hi han participat 60.000 docents d'un total de 99.000, que equival a un 61% de participació. Esther Minguell, explica'ns, bon dia.
3: Bon dia. Doncs USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta que s'ha fet del preacord. 40.000 hi han votat que no i 21.000 sí que hi han donat suport d'entre aquests 61.000 que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions més enllà del pacte del mes de març i diu que prepara un pla de priorització de reivindicacions i també accions de protesta, però de moment no posa pas sobre la taula la vaga indefinida que sí que havia anunciat. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
3: La CGT celebra els resultats d'aquesta consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i que reobrin les negociacions. També fa una crida a les protestes de demà. Pel que fa al sindicat professors de secundària, sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna que han fet els seus afiliats, dos terços han votat a favor, però sí que anuncia que la lluita continuarà pendents de la resposta que dona el govern.
2: Gràcies, Esther. Doncs estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també Nestlé ha reduït de 301 a 267 els treballadors, els acomiadaments, volíem dir, previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i també mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient aquesta proposta i mantenen encara la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix d'aquesta afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. De fet, avui coincidint amb el final del període de consultes, els treballadors han convocat una nova jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. I en clau política, el ple del Parlament acull avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023 després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel dia 2 de juliol. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa de dues persones mortes ahir a Ponent. Es tracta d'un home i una dona, segons aquestes informacions que han facilitat avui els Mossos. Cap dels cossos presenta signes de criminalitat i la dona hauria mort el mateix dia i l'home ja feia dies que era mort.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Abrera participa un any més en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el QM, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a cinquè de primària. I aquest dimarts, 2 de juny al matí, l'alumnat ha fet la venda dels seus productes en horari de 9:45 a 12 a la plaça de l'Església i al vestíbul del Mercat Municipal. Enguany s'està duent a terme la setena edició del programa QM. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat, el treball en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els hi serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Narro, la regidora de Promoció Econòmica Maite Novell i la regidora d'Educació Conxi Sierra.
6: Molt contents del projecte en el qual han explicat com han fabricat de forma comunitària un bànol. També han ficat un portatovallol i que he tingut l'ocasió de visitar i veure com molta gent comprava aquests portatovallols, aquests bànols, i han fet una feina increïble la canalla de la nostra escola. Un projecte que han acompanyat també els professors i professores de l'escola i el qual avui han fet la posada a escena, la posada de gala, que ha sigut la venda al públic després d'un procés de fabricació, de creació de la cooperativa, i molt content. Jo he aprofitat, he comprat també i recomano que tothom s'apropi i que, si no, avui dimarts, que no poden, doncs em sembla que des de l'escola també es posarà a la venda aquests productes, que recomano molt que facin aquesta compra, que a més també té un punt solidari, doncs una part de la seva recaptació tindrà un fons social per tal d'ajudar a la recerca, per tal de de descobrir l'origen de certes enfermedades i també tenen una part d'oci per tal de que la canalla, després d'aquesta feina, doncs també pugui gaudir d'una pel·lícula en el cinema.
7: Un any més estem aquí amb els alumnes de 5è de l'Escola Platón, una altra vegada amb el projecte de QM. Molt satisfets des de l'Ajuntament de Brera i del Departament de Promoció Econòmica de que sigui aquest projecte tan positiu per als nostres alumnes. I bueno, que sàpiguin, clar, com es crea una empresa i bueno, formen aquesta cooperativa, aquesta aliança entre els alumnes i la manera de treballar, doncs és tot una satisfacció per part de l'Ajuntament estigui aquest projecte recolzat per tot el centre educatiu del Platón.
8: Felicitem tot l'alumnat per haver fet possible la creació d'aquesta cooperativa. Avui, amb la venda dels vostres productes, un ventall i un portatovallons, dos objectes quotidians de gran utilitat, un curs més, han tornat a demostrar que aquesta activitat és fruit de l'esforç i sobretot del treball en equip. Al llarg del curs,
5: l'alumnat de les dues cooperatives explicava així com s'estava desenvolupant la venda de productes a la plaça de l'Església, coincidint amb el mercat ambulant i el mercat municipal d'Abrera.
9: Som la cooperativa de Queens and Queens. Estem aquí al mercat ambulant amb una paradeta de ventalls. Hi ha de molts tipus i us convidem a comprar o a mirar en la nostra carpa.
10: Ho estem passant molt bé i esperem que ens comprin molts ventalls.
11: Destinarem els diners a veure una pel·li al cinema.
12: Que és l'esclerosi múltiple.
13: Som de la cooperativa Geoplatons. Nosaltres ara mateix estem en el mercat municipal d'Abrera i estem venent portatovallons.
14: Tenim tres tipus de portatovallons diferents. Uns de paret, uns altres de creu i uns altres de rectangle. Valen 3 euros.
15: Per poder inaugurar-ho hem fet una votació a classe i ha sortit la d'un company. Llavors l'hem fet amb les nostres mans i pues, ha sortit molt bé. Els diners podrem fer una activitat a classe o a fora, un cinema o alguna cosa, i el que s'obri el donarem a una associació.
16: Es diu A tu Vivi, i que significa Associació de Tumors de les Vies Biliars.
5: Podeu veure imatges i vídeos de l'activitat a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació. Igualtat.
5: Des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per tres sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera. Serveis

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
4: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

Connecta't a Ràdio Obrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Els docents voten que no al preacord signat entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària amb el suport de Comissions Obreres i UGT. En concret, el 65% dels docents han votat que no i han participat 60.000 d'un total de 99.000, que equival a un 61% de la participació. Qui ens amplia la informació és l'Ester Minguell. Bon dia.
3: Bon dia, USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT. Diu que l'elaboraran, un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja la vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
4: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
3: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Ester Niubó. Fa una crida a participar demà a la manifestació unitària que hi haurà a Barcelona i demana que es reobrin les negociacions de manera immediata. El sindicat Professors de Secundària ha comunicat que sí que signarà el preacord perquè en la consulta interna que han fet els seus afiliats, 3 de cada 5 hi han donat suport, però anuncien que la lluita per aconseguir millores continua.
2: Gràcies, Ester, seguirem pendents. I aquest resultat manté obert el conflicte educatiu i deixa sense efecte un pacte que preveia millores salarials de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, la recuperació de sexenis i la incorporació de més de 6.000 professionals. Després del rebuig, els sindicats mantenen la convocatòria de vaga indefinida a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Nestlé ha reduït de 301 a 267 els acomiadaments previstos en l'ERO després d'un mes de vagues i mobilitzacions sindicals arreu de l'Estat. Tot i aquest ajust, els sindicats consideren insuficient la proposta i mantenen la pressió sobre la multinacional. Catalunya concentra el gruix de l'afectació amb 178 acomiadaments previstos, especialment a la seu d'Esplugues de Llobregat, però també a Reus i Girona. Avui, coincidint amb el final de període de consultes, els treballadors han convocat una jornada de vaga i mobilitzacions per reclamar noves reduccions. Finalment, pel que fa al temps, avui la temperatura baixarà lleugerament amb màximes d'entre 24 i 29 graus, tot i que a Ponent encara es podran superar els 30 graus.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Espai públic. Medi ambient.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponents instal·lar amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. S'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva, segons una planificació establerta per barris, amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. El que fa a Santa Maria de Vilalba és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Abrera Informació. Esports. Entitats.
5: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a Cursa Popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa bressol, les curses infantils, la 2a marxa daurada i les curses Open de 5 i 10 quilòmetres i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses Open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa daurada al projecte La Marató d'en Llerra, impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny, totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
8: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
7: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
8: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
7: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
8: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
7: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
9: Entre tots i totes, fem Abrera.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.

0: please don't ever show anyone that.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
2: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
2: Chatarrero del amor.
3: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
4: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
5: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
5: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
6: No.
5: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
6: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
7: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
8: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla amb Mercè Roura. Els docents han tombat el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. El 65% ha rebutjat el pacte i el 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions i prepara noves mobilitzacions. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura.
2: Si hem de tornar a la negociació, ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
1: La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb ells demà mateix. A més, demana una reflexió al sector i ha dit que té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: I demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats hagin avalat aquest acord. I mentrestant, el ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous al migdia les esmenes a la totalitat al projecte dels pressupostos del govern per aquest 2026 que havien presentat Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana. Els 68 vots dels tres partits socis d'investidura, PSC, Esquerra i Comuns, han estat suficients per imposar-se a la resta de formacions. El pressupost, per tant, segueix el seu curs a la Cambra Catalana i, si res no ho impedeix o retarda, s'aprovarà definitivament al ple del 2 de juliol. I mirem al cel aquesta tarda perquè Protecció Civil manté l'alerta inuncat per previsió de xàfecs i tempestes. El servei meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment atents a Barcelona i Girona. Concretament s'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres en 30 minuts i també el nou llindar dels 60. La pluja pot venir en forma de calamars. El sòl es troba humit de pluges recents i pot facilitar la crescuda ràpida de rius i rieres. I també estaran atents a Berga perquè la plaça de Sant Pere ha plegat avui centenars de persones davant la primera patum d'alluïment en les festes de Corpus. A la nit estaran pendents del cel a veure què passa perquè perilla la festa si pot caure aquesta pluja anunciada.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom i aquesta setmana és el torn d'Energy Dance Studios. Podeu reservar cita i hora al seu web. Aquest divendres 5 de juny hi ha programades diverses activitats. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, de 10 a 2 quarts de 12 del matí a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrim-me sexualitat en la maternitat a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut. Al Casal de Joves d'Abrera, a la tarda es fa l'activitat del Digues la Teva, dirigida a joves d'entre 12 i 25 anys. I el Cineclub Maruja Torres d'Abrera, programat per aquest mes de juny, un nou cicle amb tres noves projeccions que giren en torn l'Americana Film Fest. La primera té lloc aquest divendres 5 de juny a 8:15 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent, on podrem veure l'estrena de Rebuilding.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 6 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que comença amb l'horari d'estiu i es podrà visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons del Montserrat del Consorci del Baix Llobregat. Aquest dissabte és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera El color ens parla, més una mirada a Abrera. L'horari d'obertura és de 10 a 1. Durant tot el dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, el Club Bàsquet Abrera organitza un torneig de 3x3 al Pavelló Esportiu Municipal. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera fira de benestar animal organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que té lloc aquest dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral i diversos carrers del municipi. Compten proves per a totes les edats, que comencen a les 6 de la tarda amb la segona marxa daurada i la 7a marxa bressol, seguides de les curses infantils i lliurament de premis, i a partir de les 8 del vespre es disputaran les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, seguides del lliurament de premis. Trobareu tota la informació sobre el recorregut i les restriccions de trànsit i estacionament als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I aquest dissabte 6 de juny és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per participar a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny en el marc de la Festa Major Jove. El tràmit s'ha de fer a través de la seu electrònica del web abrera.cat, on també podeu consultar les bases.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs Super Devorar Llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 2:15 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 2:15, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:09 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major regió d'Abrera i ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions a Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor

informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera. De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Obrera. Escoltes la Fórmula Migdia de Ràdio Obrera. Ask yourself.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com. Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
0: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
3: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
2: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
3: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
2: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure i bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
6: Torna, perdó.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels mestres al preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu i ho consideren una crítica al govern. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, afirma que els docents han fet una esmena a la totalitat al govern. Per Sales, ara la pregunta si Esquerra i els comuns donaran validesa al pressupost després del resultat de l'enquesta dels mestres.
2: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
1: Els socis de l'executiu Esquerra i els comuns demanen al govern que torni a negociar amb els docents. La presidenta parlamentària dels comuns, Jessica Albiach, ha ungit aquest dijous al Departament d'Educació i al govern en conjunt a tornar a començar la negociació per resoldre el conflicte educatiu i que compti amb els sindicats, els partits i les famílies.
3: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
1: Hi ha preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé. Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més plantes a Girona i 8 a Reus. Com a alternatives als acomiadaments, les parts han pactat 68 recol·locacions a tot l'estat espanyol, de les quals 53 són Nestlé Espanya i altres són en Nestlé Global Services Spain, tots dos del mateix grup. I parlem d'Altafulla perquè posa fre als residus que porten les aigües pluvials cap a la platja amb unes xarxes de retenció al canal de la Rasa. La nova instal·lació minimitzarà l'arribada al mar de brossa diversa i restes vegetals que pugui arrossegar l'aigua de la pluja al seu camí. Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes, com deien, de branques i herbes i també la brutícia que arrossega l'aigua de la pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema ubicat poc metres abans de la desembocadura al mar permetrà retenir sòlids que arriben tant de la Rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. L'actuació ha estat executada per Aigües d'Altafulla amb un finançament Next Generation i ha suposat 30.000 euros. I la celebració del Corpus ha arrencat a Reus amb la tradicional ballada de gegants i la mulassa a la plaça del Mercadal. Centenars d'infants a les escoles de la ciutat s'han aplegat a aquest espai per veure els elements festius aquest any precisament que celebren els 700 anys d'existència.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. L'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, ha assistit aquest dimecres 3 de juny a la tarda a l'acte corporatiu d'inici de la producció dels nous Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, celebrat a la planta de Seat i Cupra del Baix Nord. L'acte ha estat encapçalat pel president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, l'alcaldessa de Sant Esteve Sarrovira, Roser Bruset, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, així com d'altres representants institucionals, mentre que per part de la companyia han intervingut el CEO del grup Volkswagen, Oliver Blum, el president del Consell d'Administració de Seat i Cupra, Thomas Schaffer, i el CEO de Seat Cupra, Marcus Haupt. Com deien, la jornada ha servit per donar el tret de sortida a la producció dels nous models elèctrics Cupra, Raval i Volkswagen i de Polo, un pas estratègic en el procés d'electrificació de la indústria automobilística i en la transformació de la planta automobilística del territori. Sentim l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, en declaracions a Ràdio Abrera.
5: Avui és un dia molt important amb la visita del president de la Generalitat. El conseller d'Empresa també ha vingut. Ha vingut també el president del govern de l'Estat espanyol i també el ministre d'Indústria, amb el Jordi Hereu. Bé, un dia que posem de manifest la producció 100% de dos vehicles elèctrics, que són el Volkswagen, el Polo ID i després també el Cupra Raval, el qual estem molt orgullosos de que es puguin fer a la factoria del nostre polígon empresarial d'Abrera. Que es facin aquests cotxes implica moltes coses. Implica que la transformació ja és un fet. Implica que les empreses que envolten la gran factoria han d'estar preparades també per assolir el repte. projectes. I nosaltres, els municipis, representants de la societat, també hem de disposar per tal d'oferir treballadors i treballadores de valor afegit que puguin establir-se i incorporar-se dintre d'aquest projecte. Aquesta nova hora, nova era Seat Cupra, avui hem sigut testimonis d'aquests nous models, als quals els desitgem molts d'èxits i que comptaran, com no, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera per tot el que necessitin.
4: El projecte liderat per Seat i Cupra per a l'arribada de la família de cotxes elèctrics urbans, amb nom del Brand Group Core del grup Volkswagen, està cridada a fer accessible l'electromobilitat en tot el continent amb quatre models totalment elèctrics en tres marques distintes.
0: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a la ciutadania molta precaució i extremar les mesures de protecció davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses que poden afectar Abrera i la resta del Baix Llobregat durant la tarda-nit d'avui dijous 4 de juny. Recordem que abans que comencin les pluges és recomanable revisar teulades i mantenir nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment els patis o terrats per evitar inundacions. En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació cal que prevegueu mesures de protecció. També cal evitar aparcar els vehicles en les rieres, especialment a les zones properes a la desembocadura. I un cop comencin les pluges, s'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i iguals, evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, cal evitar situar-se sota dels arbres o torres elèctriques i cal extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Per a qualsevol emergència, el telèfon que s'ha de trucar és el 112 i també es pot contactar amb la policia local al 93 770 0981.
0: Abrera Informació. Esports.
4: Des de la Brigada Municipal i el Servei d'Esports de l'Ajuntament d'Abrera es treballa en les instal·lacions de la piscina municipal d'estiu per a la seva posada a punt amb diferents tasques de manteniment, adequació i condicionament per garantir un bon inici de temporada i que la ciutadania pugui gaudir d'unes instal·lacions en òptimes condicions des del primer dia d'obertura, que recordem és aquest diumenge 7 de juny. Així, durant les darreres setmanes s'han dut a terme tasques d'adequació de la zona de gespa, plantació de 5 arbres nous, la implantació d'un sistema de filtració nou, s'ha trasplantat de gespa nova i abonat a tot el recinte, s'ha posat en servei els sistemes d'anàlisi d'aigua en continu de les piscines, el sanejament de la ceràmica dels vorals, la neteja i desinfecció del sistema d'aigua de la xarxa calenta i freda i s'estan instal·lant noves estructures d'ombres per doblar la superfície que hi havia fins ara. Recordem que aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament serà de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
6: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.

0: atención, solo una
1: Radio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Els mestres han rebutjat el preacord assolit entre Educació, els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% dels vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat el 61% dels docents consultats. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
2: Demà, per cert, es manté la vaga prevista, de la qual es desmarca, això sí, professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat aquest acord. Més temes. Es cronifica l'exclusió residencial. Segons Càritas Diocesana de Barcelona, l'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, 3 de cada 4, concretament en habitatges indignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. 3 de cada 4 persones ateses el darrer any viuen en habitatges que no tenen les condicions, un percentatge que s'arrossega des de fa anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? A què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
2: I els Mossos investiguen els dos cossos trobats durant l'aigua al pantà d'Utxesa, Aitona i el Segrià. Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona, i els cossos no presenten signes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que era l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir. I una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals al mar, al Vendrell. Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a uns 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Abrera participa un any més en el projecte Cultura Emprenedora a l'Escola, el QM, un programa que serveix per treballar l'autonomia, la iniciativa personal i l'emprenedoria a 5è de primària. I aquest dimarts, 2 de juny al matí, l'alumnat ha fet la venda dels seus productes en horari de 9:45 a 12 a la plaça de l'Església i al vestíbul del Mercat Municipal. Enguany s'està duent a terme la 7a edició del programa QM. Amb aquesta iniciativa, les nenes i nens d'Abrera que hi participen poden adquirir competències que potencien la seva creativitat, el treball en equip, la comunicació i la imaginació, entre altres. Aquestes els hi serviran per millorar els seus resultats educatius i adquirir l'experiència vivencial del procés de creació d'una cooperativa, des del disseny de la imatge fins a la venda del producte. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Narro, la regidora de Promoció Econòmica Maite Novell i la regidora d'Educació Conchi Sierra.
6: Molt contents del projecte en el qual han explicat com han fabricat de forma comunitària un bànol. També han ficat un portatovalló i que he tingut l'ocasió de visitar i veure com molta gent comprava aquests portatovallols, aquests bànols, i han fet una feina increïble la canalla de la nostra escola. Un projecte que han acompanyat també els professors i professores de l'escola i el qual avui han fet la posada en escena, la posada de gala, que ha sigut la venda al públic després d'un procés de fabricació, de creació de la cooperativa, i molt content. Jo he aprofitat, he comprat també, i recomano que tothom s'apropi i que, si no, avui dimarts, que no poden, doncs em sembla que des de l'escola també es posarà a la venda aquests productes, que recomano molt que facin aquesta compra, que a més també té un punt solidari, doncs una part de la seva recaptació tindrà un fons social per tal d'ajudar a la recerca, per tal de de descobrir l'origen de certes enfermedades i també tenen una part d'oci per tal de que la canalla, després d'aquesta feina, doncs també pugui gaudir d'una pel·lícula en el cinema.
0: Un any més estem aquí amb els alumnes de 5è de l'Escola Platón, una altra vegada amb el projecte de QM. Molt satisfets des de l'Ajuntament d'Abrera i del Departament de Promoció Econòmica de que sigui aquest projecte tan positiu per als nostres alumnes i, bueno, que sàpiguin, clar, com es crea una empresa i, bueno, formen aquesta cooperativa, aquesta aliança entre els alumnes i la manera de treballar, doncs és tot una satisfacció per part de l'Ajuntament estigui aquest projecte recolzat per tot el centre educatiu del Platón.
7: Felicitem tot l'alumnat per haver fet possible la creació d'aquesta cooperativa. Avui, amb la venda dels vostres productes, un ventall i un portatovallons, dos objectes quotidians de gran utilitat, un curs més, han tornat a demostrar que aquesta activitat és fruit de l'esforç i sobretot del treball en equip. Al llarg del curs,
5: l'alumnat de les dues cooperatives explicava així com s'estava desenvolupant la venda de productes a la plaça de l'Església, coincidint amb el mercat ambulant i el mercat municipal d'Abrera.
8: Som la cooperativa de Queens and Queens. Estem aquí al mercat ambulant amb una paradeta de ventalls. Hi ha de molts tipus i us convidem a comprar o a mirar en la nostra carpa.
9: Ho estem passant molt bé i esperem que ens comprin molts ventalls.
10: Destinarem els diners a veure una pel·li al cinema.
11: Que és l'esclerosi múltiple.
12: Som de la cooperativa Geoplatons. Nosaltres ara mateix estem en el mercat municipal d'Abrera i estem venent portatovallons.
13: Tenim tres tipus de portatovallons diferents. Uns de paret, uns altres de creu i uns altres de rectangle. Valen 3 euros.
14: Per poder inaugurar-ho hem fet una votació a classe i ha sortit la d'un company. Llavors l'hem fet amb les nostres mans i pues, ha sortit molt bé. Els diners podrem fer una activitat a classe o a fora, un cinema o alguna cosa, i el que s'obri el donarem a una associació.
12: Es diu A Tu Vivi, i que significa Associació de Tumors de les Vies Biliars.
5: Podeu veure imatges i vídeos de l'activitat a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Abrera Informació. Igualtat.
5: Des del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera s'ha organitzat un nou cicle de xerrades sota el títol Redescobrint la sexualitat, una iniciativa formada per 3 sessions pensades per acompanyar les dones i les persones que comparteixen i acompanyen les seves vides en diferents etapes vitals. El cicle proposa un espai de reflexió i aprenentatge per abordar la sexualitat des d'una perspectiva de cura, salut, gaudi i benestar, posant el focus en moments de canvi importants al llarg de la vida. I en el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, destaquem la xerrada que es durà a terme el divendres 5 de juny sota el títol Redescobrint-me, sexualitat en la maternitat. La sessió aborda els canvis que es produeixen durant el postpart i com aquests influeixen en la vivència de la sexualitat. Es tractaran temes com la por a reprendre les relacions sexuals, la disminució de la libido i els dubtes que sovint apareixen en aquesta etapa, així com la forma d'acompanyar el cos i cuidar el desig. La xerrada anirà a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
15: 107.9. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

Química.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Parlament ha tombat les esmenes a la totalitat al projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, la coneguda com a llei d'acompanyament dels pressupostos. Els vots del PSC, Esquerra i Comuns han rebutjat les esmenes de retorn de Junts, Vox, PP, CUP i Aliança Catalana. El text elimina 22 taxes, en modifica 70 i en crea 3 de noves amb l'objectiu de simplificar la burocràcia. Avui el ple ha rebutjat també les esmenes a la totalitat del projecte dels pressupostos de govern i ara el pressupost seguirà el seu curs a la Cambra Catalana. Es podria aprovar definitivament al ple del proper 2 de juliol. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català a la benedicció de la Torre de Jesús, a la Sagrada Família. A la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc amb la polèmica creada al voltant de la reutilització, de la llengua catalana, que farà el pontífex per no alimentar la polarització de la societat.
2: Al moment de la benedicció jo farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a nen. El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també ve la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: I estem atents perquè Protecció Civil manté l'alerta inuncat per la previsió de xàfecs i tempestes aquesta tarda. El Servei Meteorològic ha incrementat el perill d'aiguats en diverses comarques, especialment les de Barcelona i Girona. S'esperen precipitacions que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i també en certs indrets al llindar dels 60 litres per metre quadrat en 3 hores. La pluja pot ser en forma de tempestes. Demana precaució a rius i rieres. I la Sala B Teatre d'Amposta tanca el seu primer any de vida consolidant-se com un nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. L'espai va néixer amb la voluntat de fer visibles obres vinculades a la diversitat, als feminismes i també tot el que té a veure amb les identitats dissidents. I l'equip femení del Catalunya ha guanyat el primer títol europeu de la seva història. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en 2 partits el Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat així un curs espectacular.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'informa del període de sol·licitud de les beques menjador per a l'alumnat pel curs 2026-2027. Les famílies podran sol·licitar aquest ajut fins al divendres 5 de juny, inclòs de forma telemàtica, a través del web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Els requisits per obtenir un ajut de menjador escolar són estar matriculat o prematriculat en un centre educatiu de la comarca del Baix Llobregat, sostingut amb fons públics, i cursar segon cicle d'educació infantil, primària i secundària, si el centre escolar disposa de servei de menjador. No tenir dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar, no superar el llindar econòmic establert en la convocatòria i no estar en acolliment residencial. Per a més informació podeu adreçar-vos al vostre centre escolar o al Consell Comarcal trucant al 93 685 2400 de dilluns a divendres de 9 a 1. També trobareu tota la informació al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Espai públic. Medi ambient.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als barris d'Abrera, i per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·lar amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació ha començat al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny. Tot seguit, els equips es traslladaran a les carpes amb treballs previstos del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada es duran a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. El que fa a Santa Maria de Vilalba és previst treballar-hi els dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran el 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Abrera Informació, esports, entitats.
3: Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que tindrà lloc el dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral, en un esdeveniment organitzat pel Club Atletisme d'Abrera amb la col·laboració del Servei d'Esports i Benestar de l'Ajuntament. Enguany tornarà a haver-hi proves per a totes les edats, amb la 7a marxa bressol, les curses infantils, la 2a marxa daurada i les curses open de 5 i 10 quilòmetres i una vegada més seran solidàries i es destinarà 1 euro de cada inscripció de les curses open infantils i els 5 euros íntegres de la inscripció de la 2a marxa daurada al projecte La Marató d'en Llerra impulsat pel Club d'Atletisme d'Abrera en col·laboració amb l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona per a la investigació de malalties reumatològiques minoritàries. A més, coincidint amb l'inici de la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu, el diumenge 7 de juny totes les persones participants a les diferents curses de la 17a Abrera Corre de Nou, més una persona acompanyant, tindran entrada gratuïta presentant el seu dorsal a la recepció de l'equipament. Podeu consultar tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat a través del Club Atletisme d'Abrera i el perfil d'Instagram @abreracorredenou.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domicili.

0: domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
1: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Tots els hits de les darreres 4 dècades a Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Els docents han tombat avui el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària a la consulta telemàtica engegada. El 65% ha rebutjat el pacte i el 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama al govern que reobrin immediatament les negociacions i prepara noves mobilitzacions. Yolanda Segura és la seva portaveu.
2: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer, i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
1: La consellera d'Ensenyament, Esther Niubó, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord i ha anunciat que es vol reunir amb ells, amb els que van signar demà mateix. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té voluntat de mantenir els acords que va signar la setmana passada.
3: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Demà mateix ja ha prevista una vaga general. I Renfe reforça el servei de les línies R1 i R2 de Rodalies a Catalunya durant els mesos d'estiu davant l'increment de mobilitat, segons ha informat l'operadora. La R1 incorpora a partir d'aquest cap de setmana 7 trens més per sentit els dissabtes, diumenges i festius entre Barcelona i Calella. I la R2 hi haurà 17 trens addicionals al cap de setmana i festius entre la platja de Castelldefels a partir del cap de setmana del 13 de juny. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició al principal acusat, Santi Laiglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumenten que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que havia restes biològiques de Laiglesia a la roba de Jubany, i demanen un termini de 20 dies. La magistrada no entén la petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. I la cantant Rosalía ajorna els seus concerts a Miami d'aquest 4 i 6 de juny i a Orlando el del 8 de juny per una emergència familiar. Live Nation Florida ha informat que la cantant lamenta decebre els seus fans, però ha afegit que les circumstàncies no li han deixat cap altra opció. També explica que mentre s'estudia la reprogramació es demana a les persones que anaven a assistir als concerts que conservin l'entrada. El següent concert d'aquesta gira de l'àlbum Lux, després dels ajornats, és l'11 de juny a Boston.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha instat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, a reprendre la negociació demà mateix després del rebuig dels docents al preacord. El sindicat majoritari ha fet una crida a la vaga demà divendres i a la manifestació Arc de Triomf. USTEC ha apostat també per mantenir les mobilitzacions durant la visita del Papa la setmana que ve i ha argumentat que cal continuar pressionant. L'escoltem.
2: Aquest acord ha de convèncer el col·lectiu i, per tant, l'administració té ara uns deures a fer i és buscar ampliar aquest marge per poder realment arribar a una proposta que el col·lectiu, en una consulta, voti que sí.
1: Més temes al tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida. L'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, el TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Laia Bonet és tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
3: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: I un excursionista ha trobat aquest dijous al matí el cadàver d'una persona en una zona de difícil accés del Montseny. Els Mossos han rebut l'avís de la troballa cap a 9:15 i s'han desplaçat cap a l'indret com a part d'un operatiu que també incluïa els bombers i el sistema d'emergències mèdiques. Un cop recuperat el cos, ara els Mossos han obert una investigació per determinar les causes del succés. De moment no hi ha cap hipòtesi i no se sap què pot haver pogut passar. I la plaça del Vi de Girona s'ha omplert de banderoles, estendards amb emblemes medievals aquest dijous al matí pel rodatge de la sèrie Tomb Raider que es fa aquesta setmana a la ciutat. La productora manté un secretisme absolut en tot el rodatge i fins i tot evita que la gent s'aturi per fer-hi fotos perquè els fans no puguin crear les seves pròpies teories sobre la trama. Per altra banda, el muntatge també es concentra al carrer Santa Clara, on una grua de grans dimensions puja plantes i flors al terrat de l'edifici que va que fa cantonada amb el carrer Nou. I l'artista franco-iraniana Marjaneh Satrapi, autora de la novel·la gràfica Persepolis, ha mort als 56 anys. Nascuda a l'Iran en una família acomodada i d'ideologia progressista, va marxar del país quan era adolescent per estudiar a l'estranger. Ha rebut el Premi Princesa d'Astúries i ha mort de tristesa un any després de la defunció del seu marit, segons la seva família.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Abrera s'està celebrant el mes de la dansa amb classes gratuïtes obertes a tothom i aquesta setmana és el torn d'Energy Dance Studios. Podeu reservar cita i hora al seu web. Aquest divendres 5 de juny hi ha programades diverses activitats. En el marc del Dia Mundial de l'Acció per la Salut de les Dones, de 10 a 2:15 del matí a l'Hotel d'Entitats s'impartirà la xerrada Redescobrim-me, sexualitat en la maternitat, a càrrec de Marina Martínez, fisioterapeuta especialista en salut de la dona del Cercle Salut. Al Casal de Joves d'Abrera, a la tarda es fa l'activitat del Digues la teva, dirigida a joves d'entre 12 i 25 anys. I el Cineclub Maruja Torres d'Abrera, programat per aquest mes de juny, un nou cicle amb tres noves projeccions que giren en l'Americana Film Fest. La primera té lloc aquest divendres 5 de juny a 7:45 del vespre a l'auditori del Centre Polivalent, on podrem veure l'estrena de Rebuilding.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest dissabte 6 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que comença amb l'horari d'estiu i es podrà visitar des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. També podeu participar al repte dels 7 balcons del Montserrat del Consorci del Baix Llobregat. Aquest dissabte és el darrer dia per visitar a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera l'exposició temporal de l'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera El color ens parla, més una mirada a Abrera. L'horari d'obertura és de 10 a 1. Durant tot el dia, des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, el Club Bàsquet Abrera organitza un torneig de 3x3 al Pavelló Esportiu Municipal. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera fira de benestar animal organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. Abrera es prepara per viure una nova jornada esportiva i solidària amb la celebració de la 17a cursa popular Abrera Corre de Nou, Memorial Antonio Serrano, que té lloc aquest dissabte 6 de juny a la tarda a l'entorn del parc de Can Morral i diversos carrers del municipi. Compten proves per a totes les edats que comencen a les 6 de la tarda amb la segona marxa daurada i la 7a marxa bressol, seguides de les curses infantils i lliurament de premis, i a partir de les 8 del vespre es disputaran les curses Open de 5 i 10 quilòmetres, seguides del lliurament de premis. Trobareu tota la informació sobre el recorregut i les restriccions de trànsit i estacionament als webs abrera.cat i radioabrera.cat. I aquest dissabte 6 de juny és el darrer dia per formalitzar les inscripcions per participar a la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera, que es desenvoluparà el divendres 26 de juny en el marc de la Festa Major Jove. El tràmit s'ha de fer a través de la seu electrònica del web abrera.cat, on també podeu consultar les bases.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Aquest diumenge 7 de juny arrenca la temporada 2026 de la piscina municipal d'estiu d'Abrera, que s'allargarà fins al diumenge 6 de setembre inclòs. L'horari d'obertura de l'equipament és de dilluns a divendres, elaborables d'11 a 8 i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 8. Els abonaments es poden tramitar al Centre Aquàtic Municipal i per a més informació podeu trucar al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat. També aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, l'Auditori del Centre Polivalent del Rabató acollirà el concert d'estiu de fi de curs d'Amb Cor de Gospel. I com cada cap de setmana, diumenge, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Dimarts 9, dijous 11 i divendres 12 de juny, de 10 a 12 del matí, al Casal de la Gent Gran d'Abrera es podran recollir les entrades per assistir a l'espectacle del grup de teatre del Casal, que tindrà lloc el dissabte 13 de juny a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Dimecres 10 de juny a la tarda, a la Casa de Cultura, se celebra la cloenda de l'11è concurs per devorar llibres de la Biblioteca Josep Roca i Bros, dirigit als infants que han participat al certamen amb berenar, espectacle de màgia i entrega de premis. Dijous 11 de juny, a 2:15 del matí, el Casal de la Gent Gran d'Abrera acollirà una xerrada sobre prevenció i seguretat a càrrec de la Policia Local d'Abrera i els Mossos d'Esquadra de Martorell. I durant tot el matí, de 10 a 2:15, a la Casa de Cultura, Abrera tornarà a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una xerrada a càrrec de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que porta per títol Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, per abordar les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Divendres 12 de juny, de 9 a 1 i de 4 a 8, es podrà donar sang i plasma a la Casa de Cultura d'Abrera en una nova campanya del Banc de Sang i Teixits. Es recomana reservar cita a través del web donasang.cat. També recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 2:15 i els matins de dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2. També recordem que el Casal de Joves d'Abrera a les tardes, els dimarts es fa el taller trimestral d'acompanyament acadèmic i els dijous el taller de dibuix, manga i còmic. Per a més informació i inscripcions podeu contactar-hi a través del WhatsApp al 686-253-157 o al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. En el marc de la Festa Major d'Abrera hi ha convocat el 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera, que se celebrarà durant el matí del diumenge 14 de juny i fins les 9 del mateix dia es podran fer les inscripcions. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Sergi.
1: Els èxits i tu en un sol punt. 107.9.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Se'n venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no te'n sé dir una...

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu? A què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: Fórmula.cat. La millor selecció de música en català a Ràdio Abrera.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: A parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el seu compromís i el del govern per desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Niubó ha fet una reflexió i ha demanat una reflexió als sindicats educatius després que la majoria dels docents hagin rebutjat el preacord signat la setmana passada per USTEC i professors de secundària, i ha dit que mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats signants que començaran demà mateix. L'escoltem.
2: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals, i entenem que hem fet la nostra feina.
1: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per la nova llei de prevenció del tabaquisme, tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys. En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Neumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
3: És importantíssim que la societat catalana comprenda esto i que les autoritats catalanes puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
1: I a hores d'ara està tallada la R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via per les pluges a l'alçada de Ripoll en un tram de via única. No hi ha ferits. Els efectius d'emergència són al lloc dels fets i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera del tram afectat. El Prat de Llobregat compta amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Precisament es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El servei d'aparcament segur per a bicicletes de l'àrea metropolitana de Barcelona augmentarà en un 20% el seu nombre de places al 2027. I Barcelona viu la festa del Corpus amb l'ou com balla a 25 espais, volem dir, amb catifes florals a 31 localitzacions. En total, la programació en general de la festa arribarà a 45 espais repartits per tots els districtes des d'avui dijous i fins diumenge. Com a novetat, aquest any el Palau de la Virreina acull un ou com balla i una catifa floral a càrrec del Centre Ocupacional de Sant Camil i de Parcs i Jardins, respectivament.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: 1, 2, 3, let's go! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando Top Música Nueva. Te espera una hora de novedades musicales, de ponerte al día de lo último que ha salido al mercado y también de repasar los temazos, tus temazos favoritos de este 2026. Esos que no puedes parar de cantar, los que tienes en la cabeza en todo momento. Antes de empezar con la primera canción, vamos a abrir nuestras redes sociales, @topmusicanueva, por si quieres mandarnos un mensaje directo con tu canción favorita de este 2026. Esperamos tu mensaje. Vamos a arrancar con Shakira y la canción del Mundial 2026 de fútbol, Dai Dai.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els sindicats de mestres i professors mantenen la vaga general per tot Catalunya prevista per demà divendres. El majoritari, l'USTEC, prepara noves mobilitzacions després del rebuig de 2/3 dels docents a la consulta. Sobre el preacord de la setmana passada, el sindicat havia avançat que si guanyava el no defensaria impulsar una vaga indefinida a partir del 8 de juny, tot i que ara ha manifestat que les noves convocatòries es decidiran amb la resta de sindicats i aposta per aturades durant la visita del Papa el 9 i el 10 de juny. La consellera Esther Niubó ha anunciat que mantindrà una ronda de contactes que podria començar demà. I l'Ajuntament de Vilademuls considera una imposició al Plàter, el Pla per la Generació d'Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica. L'alcalde, Àlex Tarés, assegura que el document s'ha elaborat sense la participació dels municipis afectats. Afirma que Vilademuls té 800 habitants i se li demana produir 206 megawatts per al 2050, una xifra que suposa 216 vegades més la necessitat d'energia de tot el poble. L'escoltem.
2: Al nostre municipi li estan demanant 4.500 hectàrees de zona prioritària, que són uns 45 quilòmetres quadrats, el qual és una autèntica bestiesa. I ens estan demanant 206 megawatts, que és una quarta part de la que se li demana a tota la ciutat de Barcelona, en un municipi de 890 habitants. Ens estan demanant 2 vegades i mitja el que li demana la ciutat de Girona i 10 vegades el que li demana la ciutat de Salt.
1: En total hi ha més de 200 ajuntaments i 65 alcaldes que s'han mostrat frontalment contra aquest pla. Són unes declaracions que ha fet a la xarxa. I està tallada encara la R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll després que un tren hagi xocat amb un arbre caigut a la via per les pluges a l'alçada de Ripoll en un tram de via única. No hi ha ferits, els efectius d'emergència són al lloc dels fets i Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera al tram afectat. Precisament Protecció Civil ha emès un nou avís de risc hidrològic per meteorologia vers el Ripollès. Hi ha possibilitat d'augments sobtats del nivell de rius i rieres i els cursos fluvials. Continua activada l'alerta Inuncat, o estarà fins a les 2 de la matinada i es mantenen precipitacions fortes, especialment al nord-est de Catalunya. Es demana molta prudència a la mobilitat i activitats a l'exterior. I el Primavera Sauna ha suspès temporalment alguns dels concerts previstos avui a conseqüència de la pluja en el recinte del fòrum, on fa molt de vent. Tot i que s'havia dit des de l'organització que la gent anés amb impermeables i paraigües, finalment han hagut d'aturar els concerts. Avui havia d'actuar Massif Attack, Bagiel o Doja Cat, entre d'altres.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
3: Ruta 66.
4: Hola, família! Una setmana més, puntuals, arriba a la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa que porta 17 anys d'història, gràcies a les 60 emissores que passeu cada setmana a aquest espai radiofònic. Benvinguts, sóc en Pitu Dos Santos. I ara, si esteu preparats, comencem amb noves propostes. Vinga, endavant, som-hi!
0: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

Cosmic and Brains és el títol d'aquest track inclòs en el nou àlbum dels austríacs Edenbridge, una banda de symphonic metal que va néixer a la ciutat de Linz ara fa 28 anys. Set the Dark on Fire és el vuitè àlbum d'ells. Sabina Edelsbacher és la vocalista. Anem per una més dels Edenbridge, Where the Wild Things Are.

0: Boys of Summer és una cançó original de Don Henley dels Eagles de l'any 84. I aquesta és la versió que fa la banda de Southern Rock, Six Gun Sally. Set músics de Pittsburgh, Pennsylvania, que tenen cançons pròpies, però que els hi agrada fer covers de grans hits de la música americana, com aquest del 1980 d'Eddie Rabbit, titulat Driving My Life Away.
1: Well, the midnight headlight blind you on a rainy night. Steep grade up ahead, slow me down, making no time. But I gotta keep a rolling with those windshields.

Honky Tonk Man és el primer single a la carrera discogràfica del nostre idolatrat Dwight Yoakam, inclòs en el seu àlbum de debut de l'any 86. Doncs sí, aquesta setmana fa exactament 40 anys que es va editar el disc que s'anomena com aquest track també inclòs, Guitars Cadillacs.

Rock and Roll Never Forgets. Ell és Bob Seger. Continuem recordant grans àlbums de la història del rock. El rocker de Detroit editava l'any 76 Night Moves, el seu nou àlbum d'estudi, disc multiplatí als Estats Units i Canadà. 9 cançons històriques, potser la més destacable, aquesta, Main Street.

Ara fa 50 anys que Bob Seger, un dels grans músics dels Estats Units i del món, editava un altre àlbum exitós. Tot seguit, la cançó que dona títol a tot aquest treball, Nike Moves.

American Storm, un altre hit de Bob Seger, concretament de l'any 1986. Me'n recordo perfectament quan va arribar aquest single a l'emissora, quan jo començava de jovenet, i el punxava molt sovint. D'això fa 40 anys. El 13è àlbum d'estudi de Bob Seger s'anomena com aquest track, Like a Rock.

Celestial Currents és un dels tracks que forma part de l'àlbum de debut dels Temporal Luminance, un grup de rock progressiu emergent d'Anglaterra. El disc porta per títol In the Garden of Time. Doncs bé, amics, fins aquí l'espai d'avui. Tanquem el programa amb una més dels Temporal Luminance. Amb la cançó Winds of Time, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
1: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
3: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
4: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
5: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.
6: Chaka chaka chaka chaka khan. Chaka khan. Chaka khan. Chaka khan.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Hora 23, 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les 12.
2: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
3: I me pregunto si pudiera ser
2: amb tots els èxits del panorama nacional.
3: Quiero

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

303.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Tu eres...

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: No pots dormir?
3: No pots dormir, no pots dormir.
2: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: Tronera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les dues.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Ràdio Abrera. 107.9 FM.